0: Les novitats de RTR.
1: El Consell Federal vol els pròxims 11 d'hora de ple de ners per promover l'integració. I les quatre, les més importants ligues de balapè de l'Europa, han criticat fermament la FIFA i pretenden una reforma. Quan dus dels temes 8 a les 4, al microfon de Lívia Caduff. Buonasera. Il Consell Federal vol dar ora els pròxims 11 de ple de ners per la promoció de l'integració. Per il 2028 fin il 2032 doeque esser char 67 milions francs a don pia bun 5 milions de ple que finus. Els teners van en diferents programs d'integració cantonals e nacionals, con quels doen persones immigrades en Svizzera, per exemple, survenir pli svelt accés a la promoció de la lingua, formació e al marxar de lavur. Il Consell Federal vol far regles pli clares e pli transparentes contra chains de locazione memia auts. Locataris doen uscia poder controlar meglier schils chains e memia auts u becch. Una proposta concreta doi esser sin mais la prima mesedat de l'autoron. Con quai fa il Consell Federal una contraproposta indirecta all'iniziativa de locazions. Letza pretende che chains de locazion vengan controllades automaticamein e regularmein. Quella iniziativa refusa il Consell Federal dentant quella saia mina per memia pretensiusa. Pin avant tema il Consell Federal che vengas co conseguenza investi pli pauc en la construcción d'abitazions. L'Ucraina ha dascet anor indicacions dal president Volodymyr Zelensky producir en l'avenir 16 raquetes de defensión del tip Patriot. Il president american Donald Trump haia da liber las licenzas necessarias, ha dit Zelensky a l'agentura de novitats AFP. Finca las primas raquetas Patriot producidas en l'Ucraina saian prontas, venia quaidentant anc acuzar in moment. Zelensky quinta con varf in onne metz. Il Stadis Uniz nen finus pech s'exprimitz en chausa. Las quatre, las più importanti ligas de balapè dell'Europa, han criticat fermament la direzione della Federazione Mondiale de Balapè, la FIFA. Els responsables de la Germania, l'Italia, l'Inghilterra e la Spagna renfacciano al presidente della FIFA, Gianni Infantino, d'aver promovì activament els ons passats idees explotantes. Las quatre ligas pretenden trantre auter in una reforma fondamentale della struttura sta direzione della Federazione Mondiale. Infantino è già pli dic en critica e il devos temp an plans procurar per discussions da participar investiders privats a turniers da campionatis mondials.
2: La meteo.
1: Oggi splendura per grande parte il sole, qua con incins fins velz de nivels. Il termometer mussa 37 gradi in la Val Müstair e 22 gradi in Val Misauk. La belaura da tun continuesce era la fin demna, a guira en da speciar fino a 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch, da knesce il traffic trante Rota Bruna e Rehanau in direzione Guira, la ragion è memia bler traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

Streaming Cornets a base sin interia de Cornets. De Michael sunel schodja je setze Cornet, plei quei toc specialmen a mi. Il toc muossa la varietat del Cornet.